0: atrapados en espacio y tiempo, luchando con ángeles y demonios y conquistando el reino del miedo, para encontrarte con la Sierra Eléctrica.
1: Det är för bedrövligt. Usch!